I va direcziun Kikerisses. I la trovain sus oz un nov candidat u una nova candidata. Quella u quel es polure. En uns cert sievelas novitets, quellas doquei in 2 minuts e mezz.

4, per ce fainza quist quint, per ce ce despu ir, fainza 174 bons del folk, anti nos jackpot del Kikeri 6. Quei vol dir 1740 francs, sulet el jackpot. E l'ora ce vus fais, ence 6 in runda 1 e 7 in runda 2, ed 8 in runda 3 e 9 in runda 4, l'ora vengen quals tuots er ence tiers, e l'ora rivais propi sun. Fitch. Fitch, Gers Boss. Quels doque però, da guadagnir besche vos es participais, participir al Kikeri 6 pudais vos usa to ce ce stais fir es der un telefon 0800 20 25 30 e cerci una nova candidata o un nov candidat pel Kikeri 6.

vargadas mumma tratgeu che eu stoppi i al telefon a domandar co fagevas ti ni estats de trufels. En qualgades